0: plena era de la crisis de la autenticidad de los creadores de contenido, Leonor puede convertirse en la primera reina influencer. Su objetivo es renovar la imagen de la institución, pero sobre todo alejarla de los escándalos de su abuelo y conectar con la realidad y la opinión pública de un país. Ser una chica de hoy y no de ayer. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana igualmente, Eva. Son las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Nos quedamos ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España en las mañanas de Radio Nacional.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimarts 8 de setembre, són 3:15 del matí. Avui més d'un 1.600.000 alumnes d'infantil, primària i secundària tornen a les aules per començar un nou curs escolar que ve envoltat de polèmica per les reivindicacions dels docents. Reclamen que el govern s'assegui a negociar una altra vegada per reclamar millores laborals. Diversos sindicats encapçalats per USTEC i la CGT han convocat una jornada de vaga arreu de Catalunya amb mobilitzacions fins a 11 punts del territori. Així sona aquesta hora la ronda litoral de Barcelona, on un grup de mestres ja està tallant la carretera. En breu ens desplaçarem cap allà. I ara ens interessem per la situació a les carreteres. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts pendents del tall de la ronda litoral per manifestació a la sortida 22 a l'altura de la Barceloneta en els dos sentits de la marxa i això provoca retencions en tota la ronda litoral. Per altra banda, també tenim un altre tall de calçada, en aquest cas a la ronda de dalt, que deixa també retencions en tota aquesta mateixa via, sobretot en sentit sud, amb retencions ja des del nus de la Trinitat fins al punt de Penitents. També tenim retencions a la A2 a l'altura de Cornellà, on hi ha hagut un accident que provoca 4 quilòmetres de retencions. Tot plegat, recordem que també al nord de la Trinitat hi ha retencions que arriba des del Vallès, amb retencions sobretot a la AP7, des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Aquest dimarts continua la calor, però a partir del vespre deixarà pas a les pluges. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de xàfecs fins demà a la tarda. A bona part del territori, principalment a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, al litoral i al prelitoral, aniran acompanyats de tempesta i possiblement també de calamarsa i fortes ratxes de vent. D'altra banda, el Pla Procicat per fort onatge es troba en prealerta a l'Empordà. Ampliem la previsió meteorològica amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
5: Bon dia. Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures i continuem amb calor i màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a l'interior i a l'Empordà. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Aquest matí sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, amb el pas d'un front, el cel quedarà cobert. No es descarten ruixats i tempestes a l'interior de Tarragona i al vespre es podran produir ruixats a la Vall d'Aran i al Pirineu. Allà podran ser localment forts i amb calamarsa. Bufa vent fluix, augmentant a moderat al final del dia. És una informació d'AEMET.
3: Les pluges rebaixen el risc d'incendi, es mantenen però en risc extrem als municipis d'Arnes i d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. Salutacions de l'Adriana Llacai, a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Més d'un 1.500.000 d'infants i adolescents comencen el curs aquest dimarts, un primer dia marcat per la vaga convocada per diversos sindicats encapçalats per l'USTEC i per la CGT després de la darrera reunió amb la consellera Esther Niubó, que va constatar que les posicions entre els mestres i el govern encara estan allunyades. A aquesta hora hi ha convocades les primeres mobilitzacions. A la ronda litoral està la nostra companya, la Marga Esparza, amb el suport de l'Alejo del Peral. Bon dia, Marga, quina és la situació?
6: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem a la sortida 22 de la ronda litoral. En una acció sorpresa, els mestres tallen en aquests moments aquesta ronda, en les dues van, els dos sentits. Amb pancartes on es pot llegir Educació Pública, SUS i Docents en Vaga, els mestres fan avui la seva primera jornada de vaga d'aquest curs que comença precisament avui. La jornada de protestes continuarà amb una manifestació convocada també a les 10 del matí que sortirà des de la plaça Urquinaona i arribarà a la plaça de Sant Jaume. El curs passat va finalitzar amb 22 jornades de vaga i aquest comença el seu primer dia també en vaga després que no s'arribés a cap acord en la reunió que els sindicats USTEC i CGT van mantenir dijous passat amb la consellera Esther Niubó. De moment, aquesta acció continua fins que els Mossos d'Esquadra, que ja estan aquí preparats, els treguin de la zona i puguin obrir-se ja la circulació a la ronda en els dos sentits. De fet, totes aquestes persones que estan aquí en algun moment hauran de marxar en columna cap a la plaça de Sant Jaume, on hi haurà aquesta concentració.
3: Gràcies, Marga. Continuarem pendents d'aquests talls. En total s'han convocat fins a 11 manifestacions a diversos punts del territori, entre els quals les quatre capitals de demarcació durant el dia d'avui. D'altra banda, per aquest nou curs, el departament ha anunciat novetats, entre les quals un reforç de 500 noves aules d'acollida, personal sanitari a la meitat dels centres i un pla d'ús de la intel·ligència artificial. En aquest context de mobilitzacions, el president Salvador Illa demana fer compatible el dret a l'educació i el dret a vaga. L'oposició critica no haver gestionat amb temps, diu, aquesta vaga, i demanen dimissions, que assumeixi els errors en la gestió. Elena García.
7: El govern no ha aconseguit desactivar la vaga i el president demana als docents un parèntesi en les protestes per poder començar el curs amb normalitat.
8: M'adreço a tota la comunitat educativa per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
7: A la Corporació Catalana, l'oposició critica que Illa no hagi resolt la crisi a l'aturada estival. Junts, Esquerra, Comuns, PP i CUP, Sales, Alemany, Pissarello, Fernández i Moreno.
9: Quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
10: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
11: I ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
12: La primera decisió que ha de prendre el president per poder solucionar-la és el cessament de la consellera.
13: Si ella no plega, li demanem al president Illa que la cessi immediatament.
7: Més enllà dels sous, els docents reclamen millores en el sistema. El president presentarà els propers dies un pla per climatitzar escoles i residències de gent gran. Just en compareixer al Parlament pel fiasco de les proves PISA. I serà a les portes de la Mercè el 23 de setembre, tot apunta, segons fonts parlamentàries, abans que Illa afronti el debat de política general.
3: D'altra banda, el govern aprovarà aquest matí, via decret, un nou reglament per transformar el sistema de compra pública corporativa d'habitatge. La principal novetat és la creació de Catalunya Compra Pública, un sistema que permetrà a la Generalitat comprar més ràpid, gastant menys diners públics. Lorena Enns.
14: D'aquí un any, el 23 d'octubre del 2027, es compliran 50 anys d'aquest històric moment.
15: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
14: Per commemorar el retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i també per explicar el procés de recuperació de l'autogovern de Catalunya, la Generalitat entoma un 2027 farcit d'actes per recordar i enaltir la seva figura. El president Salvador Illa ha repassat bona part del seu llegat i s'ha erigit com a hereu de diverses polítiques, entre elles la de la unitat.
16: Avui també ens cal la participació de totes les forces polítiques democràtiques, o almenys de totes les forces del catalanisme, per afrontar les transformacions que Catalunya demana. 50 anys després, amb tantes diferències òbvies, també estem vivint un moment de refundació.
14: Personalitats com el president del Parlament, Josep Rull, el republicà Oriol Junqueras o la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, també li han dedicat unes paraules. Ho han fet davant la plana major del govern i també dels expresidents Jordi Pujol, Artur Mas i José Montilla.
3: Era la nostra companya Lorena Enns, que ahir va assistir a l'acte inaugural de l'any Tarradellas, on el cap de l'executiu, el president Salvador Illa, va enaltir la figura de l'expresident quan es compleixen 50 anys del seu retorn de l'exili. D'aquesta manera, donava tret de sortida, volíem dir, a la programació dels 50 anys d'aquest històric moment. El preu de la compra d'habitatge s'ha encarit un 10,1% al segon trimestre del 2026. És el tercer augment interanual més alt de la sèrie històrica per un segon trimestre a casa nostra, segons les dades publicades per l'INE. Segons la Cambra de la Propietat de Barcelona, els augments constants es deuen a la manca de pisos disponibles per atendre la creixent demanda i també influeixen els tipus d'interès que imposa el Banc Central Europeu, que ha marcat l'increment de les hipoteques. Òscar Gorgas n'és el gerent.
17: Els preus dels habitatges estan tensionats bàsicament perquè no estem tenint oferta. Aquesta falta d'oferta fa que els preus es puguin mantenir alts fins i tot de cara al futur encara amb certs repunts. Repunts que quedarien matisats pels tipus d'interès.
3: I d'altra banda, també els expliquem que l'autor confés del crim de la seva parella embarassada a Manresa l'any 2023 ha acceptat 26 anys de presó, tot plegat després d'arribar a un acord amb les acusacions. Què en sabem, Sergi Bassoles?
18: L'autoconfés de l'assassinat de la seva parella embarassada de 16 setmanes ha esquivat a enfrontar-se al veredicte del Tribunal Popular que l'havia d'enjudiciar. També hi ha una possible condemna de fins a 32 anys de presó, tot gràcies a un acord de conformitat segellat entre les parts amb sentència in voce inclosa.
19: Les partes van a recurrir la sentència?
20: No, senyoria.
21: No, senyoria.
18: Amb el pacte al que han arribat, acusació pública, acusació particular i, òbviament, la defensa de l'autoconfés de l'assassinat, es fixa una condemna de 26 anys i 2 dies de privació de llibertat. També se li imposen 5 anys de llibertat vigilada un cop compleixi la pena i la prohibició de comunicar-se amb els familiars de la víctima, a qui a més haurà d'indemnitzar amb 175.000 euros.
3: Encara a la plana de tribunals, un jutjat de Barcelona ha admès a tràmit una querella per investigar l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó 14 el juny passat. La denúncia acusa agents de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra de possibles delictes de detenció il·legal, prevaricació i vulneració de drets fonamentals. Recordem que els cantaires van ser expulsats i retinguts a l'exterior després que alguns intentessin exhibir estelades. El jutjat ha ordenat identificar el comandament policial que va donar l'ordre i recopilar les gravacions de les càmeres de seguretat. I el jutjat de Vilafranca del Penedès, que investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida, requereix a DIF l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre. L'expedient també demana els protocols interns d'inspecció i conservació de la infraestructura afectada i la identificació de les persones responsables, tant tècniques com jeràrquiques, en matèria de manteniment. A la crònica esportiva parlem de futbol. Aquest dimarts arrenca una nova edició de la Champions, tot i que el Barça no hi debutarà fins demà dimecres contra el Feyenoord. Un partit en el qual no hi serà Eric García perquè va ser expulsat del darrer enfrontament de la competició la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, hi vam conèixer que el jugador pateix un trencament nasal per un cop a la cara i haurà de jugar amb mascareta. Encara en futbol, el Sabadell ha guanyat contra el Córdoba 3-2 en la quarta jornada de la Lliga de la Segona Divisió. Una victòria que es va decidir al minut 89 amb un gol d'Urri. El tècnic Ferran Costa es mostra orgullós de la feina de l'equip davant, diu, un rival fort.
22: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Ens hem ficat amb avantatge molt aviat, amb molt bones sensacions, amb un volum d'arribades molt gran. Després sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final.
3: I en bàsquet, el Barça presenta aquest matí els nous fitxatges per aquesta temporada i un apunt de waterpolo perquè la jugadora Maika García fitxa pel Club Natació Sant Andreu. La campiona olímpica ha lamentat que l'equip al qual pertanyia fins ara, el Sabadell, no hagi renovat el seu contracte, que finalitzava aquest agost, després que hagi estat mare. A la plana cultural, els teatres catalans comencen el curs celebrant els més de 4 milions d'espectadors i els 115 milions d'euros de recaptació que van aconseguir la temporada passada. Només a Barcelona, les sales han superat els 3 milions d'espectadors. Uns bons resultats que el sector ha celebrat en la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que ahir a la nit va donar el tret de sortida oficial a aquesta nova temporada teatral. Ens ho explica la Marta Orquín.
23: A Catalunya, la temporada teatral 2025-26 ha tancat amb més de 4 milions d'espectadors, una recaptació de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Per primera vegada, el balanç de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, inclou dades del conjunt del país recollides pel Departament de Cultura. On es concentra la major oferta és a Barcelona, on els teatres han superat els 3 milions d'espectadors per tercera temporada consecutiva, un màxim històric que arriba als 3.176.000 espectadors, 40.000 més que el curs anterior i 103 milions d'euros de recaptació. Unes bones xifres que celebra Isabel Vidal, presidenta d'ADETCA.
24: Supera els 3 milions d'espectadors per tercera temporada consecutiva i fa rècord a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, que per primer cop tenim dades, supera els 4 milions. Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català.
23: Els muntatges més vistos en teatres grans de la ciutat han estat El Mago Pop al Victòria, El Fantasma de l'Òpera al Tívoli, Impro Show al Teatre Neu i L'Amor venia en taxi de la Cubana al Romea. A les sales petites lideren el rànquing Corta el Cable Rojo al Teatre Muntaner i tres espectacles de l'Espai Texas, Parmagel, Ovelles i Desaparellats.
3: I acabem amb la veu de Maria Arnal.

L'artista catalana, interpretat per a la plataforma digital Colors, aquest Que me quiten, un dels temes del seu darrer disc, Ama. Colors, amb milions de seguidors a les xarxes, s'ha convertit en els darrers anys en un escenari de prestigi per a artistes del món de la música. Que me aten con espinas y que no puedo escapar, que me claven ciertas palas. D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. 1.600.000 alumnes catalans han tornat avui a classe, amb vaga inclosa i amb ànims molt diversos.
2: Tinc moltes ganes d'anar a la classe. I m'agrada molt.
3: Preferia seguir de vacaciones.
4: Prefiero estar muchísimo en clases.
5: Veure les nostres companyes, però vull estar de vacances.
6: Sí, és millor.
1: Entre els pares, però, hi havia més unanimitat.
7: Després d'haver passat un estiu molt guai, ja toca l'hora de començar les classes i de començar la rutina.
8: Està bé que empiecen ja.
9: Esperem que arribin les millores i poder donar la millor qualitat a l'escola pública aquest curs.
10: Hem decidit venir igualment perquè també li feia il·lusió començar l'escola i també els pares hem de començar la rutina.
1: Un inici de curs, com dèiem, inèdit, marcat arreu del territori per la vaga convocada pel Sindicat Majoritari de l'Educació, USTEC, i també per la CGT Intersindical i COS, que consideren insuficients les millores que el Departament d'Educació ha incorporat fins ara. A les 2:10 farem un recorregut per tot el territori per copsar el pols d'aquesta jornada. A Barcelona la protesta ha començat de bon matí amb el tall de la Ronda Litoral i després amb una manifestació que ha anat de plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume.
11: Tenim unes aules que estan cremant, que estan a 30 i pico de graus, també tenim unes ràtios altíssimes, tenim tot un alumnat amb una diversitat que està desatès.
12: Cada vegada que fem la vaga hi ha una repercussió econòmica al darrere i ho fem per l'educació, pels nens, per les nenes i pel futur.
1: D'aquí uns minuts parlarem amb la Lidón Gasull, directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Repassem ara la resta de la informació amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
13: Bona tarda.
1: Les mobilitzacions dels mestres encenen les crítiques de l'oposició cap al govern.
13: Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que està disposada a continuar negociant, els partits responsabilitzen l'executiu de Salvador Illa d'enquistar la situació amb els sindicats de mestres. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, reclama un acord de país, mentre que la portaveu de la CUP, Pilar Castillejo, exigeix la dimissió de la consellera.
14: El govern de la Generalitat, en lloc de demanar treves, el que ha de fer és moure's i generar aquest pacte nacional per l'educació.
15: No es pot demanar pau social mentre estan tancant línies públiques, mentre no posen els recursos que diuen que posaran per la inclusió. Exigim responsabilitats al govern, que es posin les piles i que se les posi ja.
1: Catalunya supera la mitjana espanyola a les proves PISA, que empitjora en tots els resultats, tot i que aquests resultats no són vàlids.
13: Catalunya obté 500 punts en ciències, 473 en lectura, àrees que seria en què seria la comunitat amb millor nota, i 474 en matemàtiques, on seria la segona només per darrere de Madrid. Tot i que les dades no són vàlides per un error metodològic que va excloure un 23% de l'alumnat, el qual fa impossible comparar-ne els resultats amb la resta de comunitats.
1: El govern engega la maquinària per aprovar els pressupostos del 2027.
13: El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el sostre de despesa per a l'any vinent. L'executiu de Salvador Illa fa així el primer pas per aprovar els propers comptes, només 2 mesos després d'aprovar els pressupostos del 2026 pactat amb Esquerra i Comuns. Sílvia Paneque, consellera portaveu de la Generalitat.
16: Dir-los que avui el govern ha fixat el sostre de despesa no financera per l'any 2027. Són 43.191 euros. Crec que la consellera Romero també ha traslladat aquestes xifres. Per tant, un 4,9% superior al de l'any 2026.
1: Saps que Catalunya reclama a les administracions sanitàries un pla de reforç de la fisioteràpia pública.
13: Amb motiu del Dia Mundial de la Fisioteràpia, el sindicat ha fet públics els resultats d'un sondeig que evidencien llargues llistes d'espera a la fisioteràpia pública i dificultats per accedir-hi equitativament. La solució passa, diuen, per una major inversió. Anabel Torres és secretària general de Satse Catalunya.
17: És imprescindible augmentar les plantilles de fisios, reforçar especialment la seva presència en l'atenció primària, reduir aquestes llistes d'espera, no?, i dotar els serveis dels recursos necessaris per poder respondre a la demanda que no para de créixer. I també cal millorar les condicions laborals dels professionals.
1: I de la cultura parlarem de la nova temporada del Teatre Gaudí.
13: Durant els 2 primers trimestres d'aquest curs, programa una desena d'espectacles que aborden des de les relacions d'amistat familiars o amoroses, però també fins a futurs distòpics.
1: Gràcies, Anna. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora després dels problemes que hi ha hagut aquest matí per la vaga de docents? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
18: Hola, bona tarda. Hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana. Tot i això, comentar-vos que l'autopista AP7 i a l'Antitud a Barrera del Vallès en sentit sud, més endavant hi ha intensitat de Tarragona en sentit sud per un camió avariat que talla un carril. A la C31 a l'autopista del Maresme hi ha intensitat de Badalona per anar cap a Barcelona per un autobús avariat que restringeix un carril. A la 2 hi ha intensitat entre Cervera i Montmaneu en tot aquests dos sentits per obres i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions entre Sanadria i la Barceloneta en sentit Llobregat per un vehicle avariat i intensitat de zona franca al Port en sentit Besòs, i a la ronda d'Alt i a l'antitud i aturades d'Horta a Collserola en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Aquest dimarts continua la calor, però a partir del vespre deixarà pas a les pluges. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges. Ampliem aquesta informació a Aimé Noelia García.
6: Avui dimarts a Catalunya, calor i encara altes temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Sol i cel clar o poc ennuvolat, però al final del dia, amb el pas d'un front, no es descarten ruixats i tempestes al Pirineu, a la Vall d'Aran i a l'interior de Tarragona. Demà dimecres, canvi important de temps. S'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes, amb calamarsa i fortes ventades superant els 90 quilòmetres per hora. Molta tensió al Pirineu de Girona i litorals i prelitorals de Barcelona i de Tarragona. Zones en perill important per acumulats de 40 litres per metre quadrat en una hora. Aquestes zones, les precipitacions podran ser d'intensitat torrencial i acumular 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Baixaran les temperatures amb màximes de 27 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Ho dèiem, en començar avui, 8 de setembre, més d'un 1.600.000 alumnes a Catalunya han començat el curs escolar. També 85.000 mestres i professors en una jornada on afloren els nervis del primer dia. Toni Conde.
8: L'alumnat de primària, secundària i batxillerat de Catalunya torna avui a classe en el primer dia del curs 2026-2027. A la porta de l'escola La Farigola del Clot a Barcelona, els més petits dubten entre les ganes de tornar a veure els companys i la tristesa per no seguir de vacances.
2: Tinc moltes ganes d'anar a la classe i m'agrada molt.
19: Una mica haver seguit de vacances. Sí, estic content de veure els meus amics.
5: Veure les nostres companyes, però vull estar de vacances.
20: Sí, és millor.
8: Les famílies tenien ganes de començar el curs.
7: Sí, després d'haver passat un estiu molt guai, ja toca l'hora de començar les classes.
21: Els nens i les nenes ja estan desitjant tornar-se a retrobar amb tothom.
10: Tant i tant, sí que tinc ganes que comenci el curs, ja tocava.
8: La il·lusió per començar el curs el trasllada també la directora de la Farigola del Clot, Isa Carmona, que ha recordat que el col·lectiu té demandes per resoldre.
22: I moltes ganes de rebre els nostres infants, però amb el disgust que tenim de que les nostres demandes per una millora de l'educació pública encara no han estat ni escoltades ni resoltes.
8: Aquest ha estat un primer dia de curs marcat per la convocatòria de vaga.
1: Unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, 5.000 segons els sindicats, s'han concentrat aquest matí a Barcelona per exigir que el govern es torni a seure a negociar millores pel sector. Anem cap a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Allà hi és la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda, Laura.
23: Bona tarda. Després d'un matí de talls als principals accessos a la ciutat, una marxa ha recorregut al centre de Barcelona des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, on una macroassemblea ha avalat continuar amb les mobilitzacions. Entre els reclams, reduir les ràtios, reforçar els recursos per a l'escola inclusiva i millorar les infraestructures dels centres.
24: Més mans. Al final, com més persones siguem, més petits seran els grups i més bé els podrem atendre. La importància és atendre els alumnes, no ens interessa que ens augmentin el sou.
25: Ara la gent ha posat el crit al cel amb les colònies i amb les sortides, que nosaltres és una cosa que a mi personalment, per exemple, m'encanten, però no estem assegurats i prenem molts riscos, a part de totes les hores que no es tenen en compte.
23: I el sindicat

0: Catalunya. Amb quins ànims han començat avui les famílies, però sobretot els estudiants, aquest inici de curs atípic per la vaga?
1: Bé, és veritat que les famílies expressaven certa preocupació per aquest primer dia, no? Per saber quin seria el seguiment que hi hauria. És normal, però la veritat és que les famílies ho han viscut amb bastanta normalitat. Venim ja d'un cicle de vagues. Sabem que no s'han posat sobre la taula propostes fermes i que puguin fer canviar, no?, el problema que tenim actualment en el sistema educatiu i, per tant, s'ha viscut amb bastanta normalitat.
0: Existeix el perill que amb tantes vagues, 22 durant el curs passat, aquest ha començat també amb una, les famílies acabin desconnectant de les reivindicacions legítimes de mestres i professors?
1: Bé, nosaltres creiem que això depèn del Departament d'Educació. És veritat que les famílies no pateixen només els dies que el professorat fa vaga, sinó que estan patint diàriament els problemes estructurals del sistema educatiu. No se'ns escapa que el curs escolar ha començat amb una calor intensa i els seus fills i filles estan no, en centres educatius on es veu minvat el seu aprenentatge i les famílies, aquests són aspectes que són molt importants. A banda, cada any les famílies es troben amb problemes amb la planificació educativa, una improvisació constant que els genera molta inseguretat per saber si el seu centre continuarà o no, si els retallaran línies o no, i després està també les famílies han començat un inici havent de pagar, no?, molts diners perquè els seus fills puguin començar el curs escolar, no?, el pagament de quotes escolars, l'encariment un any més consecutiu del menjador escolar, és a dir, hi ha molts aspectes que els hi preocupen a les famílies i, evidentment, que els dies que hi ha vaga els hi és un problema i també entenem que és per això que els sindicats ho fan, no?, per posar sobre la taula el seu paper i la importància del seu paper. Aquí a nosaltres el que ens importa és veure què proposa el govern, intentar que no hi hagi més convocatòries de vaga. Això seria un triomf perquè significaria que el govern ha posat sobre la taula propostes que realment generen confiança en la comunitat educativa. I aquí insistim, també entenem que aquest nou cicle de reivindicacions i de mobilitzacions no va de condicions laborals, sinó va de problemes estructurals del sistema. I aquí també el Departament d'Educació, el govern, ha d'entendre que aquest nou cicle de negociació que no va de condicions laborals, sinó de problemes estructurals, s'ha de fer amb tota la comunitat educativa. I això significa també amb les famílies, no?, com un dels agents principals de la comunitat educativa. I aquí ha de canviar la forma en què el Departament d'Educació està entomant tota aquesta negociació.
0: I amb l'educació passa sovint com amb el tema de l'habitatge, i és que governi qui governi s'acostumen a fer polítiques a molt curt termini, que no perduren en el temps. És aquest un mal endèmic o amb predisposició es pot arribar a revertir aquesta tendència?
1: A veure, és un mal que portem arrossegant molt temps, però és veritat que hem arribat a un punt, no, de no retorn. La comunitat educativa està molt cansada, les mancances s'estan evidenciant més que mai, i això es suma, no, a el que ens estan dient, no, molts dels informes que avaluen el sistema educatiu, i és que això està afectant també, no, en la qualitat de l'aprenentatge, no? I per tant, evidentment, que arriba un moment que, per molt que hagi passat amb molts governs, arriba un moment que hem de posar propostes sobre la taula, hem d'apostar per sistema educatiu públic. A més, Catalunya té un problema de pobresa infantil i juvenil molt gran. El sistema educatiu públic ha de ser un sistema que intenti compensar aquestes desigualtats de base, perquè si no ho intentem amb el sistema educatiu i amb el sistema de salut, què ens queda, no? Què queda en aquests nens i nenes, no? Per al seu futur, no? Per tant, evidentment que l'aposta davant dels problemes socials que té Catalunya, l'aposta passa per més educació pública, més sanitat pública, no? Entre altres tipus de mesures, no? Per tant, aquí és molt important centrar els esforços per intentar també treure a Catalunya, no, d'aquesta situació que porta molts anys vivint.
0: Doncs Lidón Gasull, directora de la FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública i molt bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Edició migdia. Són 3:15, temps ja pels esports. Marc Galluc, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.

0: Esports.
1: La Champions és la gran protagonista d'aquest dimarts 8 de setembre perquè s'aixeca el taló de la màxima competició europea en aquesta temporada 2026-27 amb la disputa de 6 partits, entre ells el Real Madrid-Inter, mentre que el Barça iniciarà el camí cap al seu màxim objectiu demà al Camp Nou contra el Feyenoord. De seguida en parlem i escoltem els protagonistes que tot just ara acaben o estan parlant a les rodes de premsa prèvies en un dia en què també us parlarem d'un Sabadell sorprenent en aquest inici de Lliga en el seu retorn a segona divisió, ja és tercer després de guanyar ahir al Córdoba i també de la resta de l'actualitat futbolística i poliesportiva. Comencem. I el que dèiem, el Barça prepara el seu debut a la Champions demà 6:45 de la tarda, horari no gaire virtual, ja ho sabeu, 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. S'ha entrenat aquest matí, fa una estona ha acabat la roda de premsa de Flick i ara no sabem si encara està o no parlant Lamine Yamal. En tot cas, anem cap a les instal·lacions del Barça. En Josep Capel, bona tarda.
2: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs mira, acaba de finalitzar la roda de premsa de Lamine Ferrer, fa 3 o 4 minutets, extensa, dient coses interessants. De seguida el sentirem, si et sembla. Anem per passos, anem a sentir també el tècnic Hansi Flick. Avui ha sortit Flick abans que no passa Lamine Yamal. No és que hagi donat gaires titulars, però jo em quedo sobretot en un. Li hem preguntat precisament nosaltres sobre les possibilitats aquest any de poder guanyar la Champions. Ja saps que en dues temporades amb Hansi Flick, Marga, i en som conscients, ja ho han guanyat tot a nivell nacional, sí. Lligues, copes, supercopes, i potser l'assignatura pendent és precisament aquesta Champions. No arriba a obsessió, però sí que evidentment tothom, quan comença la temporada, parla evidentment de ser competitius, de mirar de guanyar la Champions. La temporada passada no, van caure davant de l'Atlético de Madrid potser abans del que tocava, però l'anterior, a les semifinals contra el Inter, van estar a punt de ficar-se a la final. Lluny de defugir el tema, fixa-t'hi que és clar Hansi Flick sobre les possibilitats que té aquest Barça de poder guanyar la Champions. Anem a sentir-ho.
3: Sent estudiant d'Història de l'Art.
1: Ara el sentirem, de seguida. A veure si és possible escoltar Hansi Flick.
4: Al final, tots els equips grans, tots els clubs grans, volen guanyar aquesta Copa, perquè és la millor competició, i jo crec que nosaltres tenim la qualitat per guanyar-la. Però és un camí molt llarg, i tot just ara comença, i haurem de demostrar-ho. Ho estem fent a la Lliga, però ho hem de demostrar també a la Champions, i és el que volem fer.
2: Per tant, ha deixat ben clar, Marga, que tenen qualitat suficient com per poder acabar sent campions, segurament juntament amb els tres altres grans favorits que hi ha, com són el Paris Saint-Germain, que l'ha guanyat els dos últims anys, l'Arsenal, que l'any passat va arribar a la final, o fins i tot el Bayern de Múnich. Segurament el Barça estaria més o menys a aquesta alçada. Això és el més destacat del que ha comentat Hansi Flick. Per cert, ha descartat a Bissibu, un dels nanos de cara demà, ha dit que ha començat entrenant-se, ja saps que va acabar la final de la Copa Catalunya amb algun petit problema, diu que físicament, això mateix, que físicament ja estava, però que de moment continuarà entrenant amb ells i de cara a demà no hi serà. L'altra gran baixa, recordem, Eric García, i no perquè hagi d'entrenar amb una màscara després del cop amb Rodri a Mestalla, sinó perquè està sancionat. La resta, en principi, no hi ha d'haver cap mena de novetat. Demà l'equip es concentrarà a partir de les 12 i coneixerem també la llista de convocats, on, insisteixo, en principi no s'esperen sorpreses. Respecte al que ha dit Lamine, ha parlat de diversos temes, per exemple, anem a començar també precisament respecte a les aspiracions aquest any, si hi ha obsessió o no, respecte a guanyar la Champions. I en aquest cas també és molt clar, Lamine, ell creu que s'han reforçat i per tant aspiren absolutament a tot.
5: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha, i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
2: Doncs ja has escoltat, prou clar en aquest sentit. Després de reforçar-se, segurament tenen més opcions que d'altres anys en aconseguir aquest títol. Ja saps que ara fa pocs dies va sortir el que eren els nous capitans del Barça, i precisament ell és un dels nous, és a dir, que és el cinquè capità, però amb 19 anys li arriba ja aquesta responsabilitat. Evidentment també li hem preguntat, i fixa-t'hi, ha dit que té models dintre del vestidor com per poder fixar-se, i així ho ha fet. Ha parlat de Rafinha, de Frenkie, de tots, i de fer el millor per l'equip, però sobretot diu que amb 19 anys per ell és un orgull i una responsabilitat el fet de ser ja un dels capitans de l'equip. Anem a sentir-lo.
5: Bueno, és un orgull ser capità del Barça, i amb 19 anys estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable, aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
2: Com has vist, Marga, fins a aquest moment, un Lamin, diguéssim, dient coses, però amb un perfil potser una mica més baix al que ens té acostumats. Cosa que ha anat canviant i variant en funció de les preguntes que li anaven arribant. S'ha parlat del Real Madrid i les queixes arbitrals. Ell ha dit que no vol entrar en aquest tipus de coses, que si porten 2 anys sense guanyar títols, evidentment és el seu problema, no el deix, que ells estan contents amb tot, amb l'arbitratge i amb tot. Ha dit, per cert, que molt s'havia parlat a principi de temporada que si no estava feliç, que si no el veien somrient, que res més lluny de la realitat, que ve de guanyar un Mundial i de passar les millors vacances de la seva vida i que, per tant, està molt i molt feliç. I després, com no, com pots imaginar, s'ha parlat de la pilota d'or. Aquí, evidentment, ha dit que ell treballa per poder fer-ho, que creu que té opcions perquè ha fet un gran any, i la resposta, diguéssim, més pròpiament la mina ha arribat quan se li ha dit que Dembélé l'altre dia, en una entrevista, ni tan sols el va col·locar entre els 3 favorits. Aquesta era la resposta de la mina.
5: ¿Qui no m'ha posat entre los 3 primeros?
0: Dembélé, el actual ganador.
5: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me enfrentaba a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entonces, nada, es normal, me llevo muy bien con Ousmane. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto, si él no lo ha visto.
2: Bueno, doncs ja veus, Marga, que en aquest sentit ha deixat les coses ben clares respecte a l'opinió de Dembélé, doncs dient que sent compatriota i amic de Kylian Mbappé és normal que tiri per altres bandes i no pas parlar del propi Lamine Yamal. Per cert, que també ha parlat del que és la pressió, ja saps que ahir se li preguntava a Kylian Mbappé de dir que ell està per fer gols i ell ha dit que en el futbol modern, com s'està demostrant en els darrers campions de la Champions, com el City, el PSG o els títols que aconsegueix el Barça, si no corres és impossible guanyar títols. És el més destacat d'aquesta roda de premsa de Lamine Yamal. Recordar simplement el que et deia Marga, demà es concentra l'equip a partir de les 12 i coneixerem la llista de convocants on no s'espera cap novetat, perquè ja sabem que Visibo no hi serà i que Eric García tampoc, evidentment, pel tema de la sanció, la resta no s'esperen novetats. I respecte al Feyenoord, ja s'ha entrenat a la seva ciutat esportiva i per tant no ho faran al Camp Nou. Sí que hi haurà compareixença del seu entrenador, un vell conegut, Gio Van Bronckhorst, va jugar al Barça, però finalment no serà 7:15, serà a 7:15, s'ha endarrerit, veurem quin és el jugador que parla, veurem si és Mica Mármol o no, que han passat blaugrana, però en tot cas sentirem a Gio Van Bronckhorst, com dic, aquesta tarda a partir de 7:15.
1: Doncs estarem molt atents. Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El Barça jugarà demà, però el taló de Champions 26-27 s'aixeca avui amb la disputa de 6 partits, entre ells el rei del Madrid Inter de Milà a les 9 de la nit. Escoltem Mourinho.
6: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar.
1: Doncs vol guanyar el partit, que començarà a les 9 de la nit. A la mateixa hora es produirà el debut del Villarreal al camp del Borussia Dortmund i del Betis al camp del Lille francès. L'equip de Pellegrini torna a la màxima competició continental 21 anys després i ho fa justament després d'haver derrotat el Real Madrid a la Lliga. La resta de partits d'avui són a 7:15 de la tarda l'AEK LASK i el Bruges Aston Villa i a les 9 de la nit el Porto Manchester City. I continuem parlant de futbol, però ara ho fem de casa nostra. El Sabadell continua donant alegries als seus seguidors en la seva tornada a la segona divisió després de 2 ascensos consecutius i amb la gran temporada que va fer l'any passat, on va arribar a ser l'únic equip imbatut d'Europa. Ara l'equip arlequinat, que també està invicta en 4 jornades, s'ha situat tercer a la classificació de segona després de guanyar ahir el Córdoba a la nova Creu Alta per 3-2. L'equip de Ferran Torres es va avançar al marcador amb 2 gols de Jokini en 10 minuts, però els andalusos van empatar 2 a manca d'un quart d'hora i el gol de la victòria va arribar al minut 89 de penal, transformat per Urri. Una victòria que arribava en dia de festa major a Sabadell i el tècnic Ferran Costa, molt satisfet, feia aquesta curiosa comparació.
7: Som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit. Espero que hagin tingut tots els sabadellencs i sabadellenques unes bones festes i ho deixem aquí amb 3 punts més i a seguir treballant.
1: L'equip català és tercer a la classificació amb 8 a 12 punts possibles de 2 victòries i 2 empats. Ferran Costa es mostrava molt orgullós.
7: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius, contra grandíssims equips.
1: El pròxim partit de l'equip Vallès serà diumenge al camp del Mallorca, corresponent a la 5a jornada de Lliga. I si el Sabadell està sorprenent en el seu inici de temporada segona, 11 anys després, el Girona, després d'un inici dubitatiu, està mostrant alguns punts forts importants. Anem a Girona, Josep Guardiola.
8: Segurament és molt aviat per saber si el Girona Futbol Club és capaç d'estar a la zona alta de la taula classificatòria, com marquen tots els pronòstics. Però el que sí és veritat és que l'equip de Quique Álvarez s'ha mostrat letal en aquest inici de campionat. Després d'un empat i una derrota en les dues primeres jornades, han arribat 2 victòries, a més acompanyades de facilitat golejadora, que han convertit el Girona en l'equip més golejador del campionat després del primer mes de competició. 9 gols a favor, també és veritat que 5 en contra, i una esprilla estel·lar que a hores d'ara és el màxim golejador de la Lliga. Escoltem el tècnic Quique Álvarez parlant de la necessitat encara de millora.
9: Bueno, jo crec que hem d'anar més, tenim marge de millora. La situació que hem patit ha sigut difícil, això ho hem de tenir en compte, i això ens ha de donar la confiança de poder millorar, que crec que hem de millorar.
8: Tancada la 4a jornada del campionat de Lliga, el Girona és 5è a la classificació, a 3 punts del líder Castelló, que serà el pròxim rival dels gironins aquest dissabte a Montilivi.
1: I en el poliesportiu aquesta setmana s'inicia la temporada de bàsquet a nivell català amb la disputa de la Lliga Catalana del 9 al 13 de setembre al Palau d'Esports de Tarragona, i la setmana vinent s'obre oficialment la temporada estatal amb la disputa de la Supercopa d'Espanya al Palau Olímpic de Badalona el cap de setmana 19 i 20 de setembre, abans de l'inici de la Lliga ACB. Davant aquest inici de temporada, avui el Joventut ha atès els mitjans. Anem a Badalona. Jaume Riello, bona tarda.
4: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, posada en escena de la penya abans d'aquest inici de temporada. Moltes cares noves en aquest inici de curs. Bugi Ellis, Nicola Provítola, Isaac Nogués, Àlex Reyes, Emir Suleimanovic, Quan Chitham, aquests són els fitxatges. Moltes sortides també per part del Joventut, i també la incògnita de saber quin serà al final el desenllaç del cas Michael Rosich. Mm-hmm. Una de les grans notícies, o la gran notícia d'aquest estiu, ha estat la continuïtat de Ricky Rubio. Marga, un Ricky que ha reconegut que arriben amb molta il·lusió a aquest inici de temporada, però que no arriben bé, que la plantilla és curta en comparació amb la dels rivals en aquestes primeres competicions.
10: Crec que no arribem amb la millor preparació possible. No volem enganyar ningú, no? Però sí que és veritat que això no ha de ser una excusa per donar el nostre màxim i per intentar, pues, arribar a la final de la Lliga Catalana, o inclús poder guanyar les semifinals aquí al Baskonia, no? En aquest sentit.
4: Un Riqui al qual li han preguntat per la possibilitat de tornar a la selecció espanyola i ha dit que no tanca la porta.
10: Sí que és veritat, pues, que la meva prioritat l'any passat era trobar l'equilibri personal i professional, i això només passava en poder centrar-me només en aquest projecte. Veurem com evoluciona tot. Sí que és veritat, pues, que a nivell familiar també he de veure com compagina estar fora de casa, no només una finestra o la possibilitat d'estar un mes o un mes i mig, tot un estiu fora de casa.
4: Doncs la penya, que ja pensa en els dos primers compromisos, tu ho deies, Marga, primer la Lliga Catalana, aquest proper cap de setmana, la setmana vinent comença la temporada oficial ACB amb la Supercopa, serà aquí a l'Olímpic de Badalona, sí. I el rival de la penya serà el Baskonia.
1: Molt bé, gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I en handbol, el Barça debuta demà una nova edició de la Champions, on defensa títol després d'una temporada passada perfecta. L'equip blaurana s'enfrontarà a l'Arus danès demà a 8:45 al Palau Blaurana en el seu debut a una competició amb un nou format. En declaracions al programa El Quart Temps de Ràdio 4, el pivot Ludovic Fàbregas parla del repte del seu equip.
11: El Barça és l'equip que tothom vol guanyar, i nosaltres tenim aquest repte, no? Cada temporada intentar fer-lo bé, el millor possible, arribar de la millor forma també amb els nous jugadors i amb els jugadors que segueixen l'equip, i la veritat que que estem molt il·lusionats també de començar una nova temporada. L'any passat vam guanyar tots els títols possibles i volem intentar repetir-lo.
1: I ahir explicàvem que la històrica del Sabadell de waterpolo, Maica García, no renovava amb el seu club, i això explicava ella al Periódico de Catalunya.
12: Estava embarazada en 2025-2026, la última temporada esta, que terminava ara el 31 de agosto, mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema, y bueno, y no ha sido para nada agradable.
1: Doncs no ha estat agradable, perquè després de 32 anys al club no li han renovat el contracte i fitxarà pel Sant Andreu. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: També l'alcalde de Girona, en Lluc Salellas, ha lamentat que no hi hagi recursos suplementaris per acollir els 350 alumnes que han passat a centres públics i concertats per la privatització de dues escoles de la ciutat.
1: Malauradament, que no és nou per aquest govern ni tampoc per aquesta conselleria, doncs no hem trobat els recursos que esperàvem.
0: Els sindicats diuen que la vaga d'avui és un primer avís i que seguiran mobilitzats.
2: A Tarragona, unes 200 persones han participat en la manifestació que ha sortit des de la plaça Imperial Tàrraco i ha finalitzat a la rotonda d'accés a la A7, on tenien previst fer un tall, però un cordó policial els ha impedit el pas i han acabat celebrant l'assemblea en aquest punt. Manel Nicolàs, portaveu de l'assemblea del centre del Camp de Tarragona, explica algunes de les queixes del territori.
3: Les infraestructures segueixen sent obsoletes, per no parlar del tema de la climatització. A secundària, doncs, estem en aules que comencem amb 30 alumnes, en centres que tenen molta matrícula viva, per tant, abans del Nadal passarem als 33, que és el que marca la llei.
2: A l'Ebre la protesta s'ha concentrat en Posta, on s'ha fet un esmorzar, una manifestació i l'assemblea, i s'ha tallat la N340. L'augment de ràtios i el fet que moltes escoles estiguin en zones inundables són algunes de les queixes.
4: Les famílies viuen amb preocupació aquest atípic inici de curs. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya reclamen al govern que sigui més propositiu i que es tingui més en compte les famílies. Són declaracions de la directora de la FAC, Lidón Gasull, a l'edició migdia de Ràdio 4.
5: Entenem que aquest nou cicle de reivindicacions i de mobilitzacions no va de condicions laborals, sinó va de problemes estructurals del sistema. I aquí també el Departament d'Educació, el govern, ha d'entendre que aquest nou cicle de negociació, que no va de condicions laborals, sinó de problemes estructurals, s'ha de fer amb tota la comunitat educativa. I això significa també amb les famílies.
4: Els diversos partits polítics també han reaccionat a aquesta vaga. Els comuns acusen el president Illa d'enquistar la crisi educativa i demanen que hi reaccioni. Reacció immediata que demana també la CUP, a més de la dimissió de la consellera Niubó. Escoltem la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jessica Albiach, i la de la CUP, Pilar Castillejo.
6: El govern de la Generalitat, en lloc de demanar treves, el que ha de fer és moure's i generar aquest pacte nacional per l'educació.
7: No es pot demanar pau social mentre estan tancant línies públiques, mentre no posen els recursos que diuen que posaran per la inclusió. Exigim responsabilitats al govern, que es posin les piles i que se les posi ja.
4: La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, demana, com els comuns, un pacte de país.
8: És imprescindible un compromís de país, un gran acord, un compromís de país, un horitzó a 10 anys vista per estabilitzar el sistema educatiu.
4: El PP català, per la seva banda, titlla el govern de frau per la gestió de la crisi educativa. Escoltem Lorena Roldán.
9: El gobierno de Salvador Illa es incapaz de gestionar absolutamente nada. Vendieron gestión y trajeron crisis.
4: I encara en l'àmbit educatiu, Catalunya superaria en les proves PISA 2025 les mitjanes de l'OCDE, la Unió Europea i Espanya. Tot i això, un error en la mostra fa que les dades no es puguin comparar amb altres territoris o edicions a l'informe. Anna Pujol.
10: Catalunya milloraria en 25 punts la competència científica, en 11 la comprensió lectora i en 5 les matemàtiques respecte al 2022. Malgrat tot, el 23,2% d'alumnes exclosos de les proves, molt lluny del 5% màxim que estipula l'OCDE, ha fet que aquestes dades no es puguin comparar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha evitat valorar les dades.
11: No són comparables. Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya. Sí que estem centrats, podem dir que estem centrats a les millores, a les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu.
10: Catalunya seria, a més, la comunitat amb millor nota en ciència i lectura i la segona en matemàtiques per darrere de Madrid. Els resultats catalans apareixen a l'informe del Ministeri d'Educació amb una advertència sobre l'error i separats de la resta de comunitats autònomes.
12: Edició migdia. Elena Pérez.
4: El Consell Executiu ha aprovat avui el sostre de despesa per al 2027. Es tracta del primer pas per començar a elaborar els pressupostos de l'any vinent, només dos mesos després d'aprovar els de 2026. És un primer tràmit per engegar la maquinària de cara als propers comptes, sí, però el govern admet que ara mateix té altres prioritats. Palau de la Generalitat, Lorena Enns, bona tarda.
13: Bona tarda. Si l'executiu ha fixat en 43.200 milions el sostre de despesa no financera, un 5% més que els comptes d'aquest any, el govern fa un pas imprescindible per poder presentar els pressupostos de 2027, però admet que amb els aprovats al juliol ja tenen estabilitat per tota la legislatura. Conscients de l'escenari preelectoral, la instrucció que han rebut els consellers és executar els comptes de 2026 i impulsar la reforma del model de finançament autonòmic. Ho ha admès la portaveu Sílvia Paneque.
14: Insisteixo, en aquests moments, si vostès em pregunten
12: on està el govern, els consellers i conselleres, estan amb l'execució dels pressupostos del 2026 i efectivament ens dona aquest horitzó de gestió i d'estabilitat política d'aquí al 2028. Per tant, aquí és on està en aquests moments, si vostès em pregunten, el govern està aquí i amb l'impuls del finançament.
13: Una reforma del finançament que depèn del Congrés dels Diputats i que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar endavant. Més enllà de traslladar la necessitat d'aprovar el model, el govern nega contactes directes amb Junts per tractar d'aconseguir el seu vot favorable a la reforma.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest amb tiroteig inclòs que va tenir lloc ahir a la tarda a Gavà. Més detalls, Sergi Bassoles.
14: Doncs tot sembla indicar que estem davant d'un tema de rendició de comptes per salut pública, és a dir, per tràfic de drogues. Això és el que ens expliquen fonts policials consultades per aquests micròfons. El presumpte segrest del que feies menció, amb tiroteig inclòs, va tenir lloc ahir a les 6:30 de la tarda a l'urbanització Cal Espinó de Gavà. Segons que van relatar alguns testimonis que van alertar el 112 en escoltar els trets, un motorista va ser tirotejat pels ocupants d'un vehicle i aquests, acte seguit, l'haurien introduït per la força a l'interior del maleter del seu cotxe i haurien fugit. Al lloc dels fets va quedar al terra la motocicleta que conduïa la víctima i restes de sang. Posteriorment, relaten fonts de la investigació consultades per Ràdio 4, els assaltants l'haurien abandonat malferit a un barri de Sabadell. La víctima va ser traslladada a un hospital on resta ingressada en pronòstic reservat, tot i que no es tem per la seva vida. Un cas del que ja s'ha fet càrrec la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. De moment, no hi ha detinguts.
4: El bufet d'advocats Pérez Pozo, que representa el 90% ja dels afectats per l'esvorant del metro al Putxet, ultima els tràmits per presentar abans de divendres la demanda contra la Generalitat per danys materials, personals o morals i pels perjudicis econòmics ocasionats per l'incident. El pas de la tuneladora de la L9 del metro, recordem que va provocar el desallotjament de 8 finques i els veïns de 3 d'elles no podran tornar fins al 2027, Maite Boada.
15: Tot pràcticament a punt al gabinet Pérez Pozo per la presentació aquesta mateixa setmana de la demanda dels afectats per l'esvoranc de la tuneladora de la línia 9 del metro contra la Generalitat. Segons la consellera delegada del bufet, Carmen Pérez Pozo, els afectats, el 90% representats per ells, estan vivint encara moments molt dolorosos.
16: Cada vez hay más angustia porque no se sabe la hora de volver ni por qué ha pasado ni cómo se van a solucionar los temas. Entonces, cuanto antes empecemos a negociar, hablar del tema, mejor.
15: Els representants legals dels 8 blocs afectats del Putxet es reuniran el dia 15 amb la Generalitat. De moment, el govern català ja ha acceptat la contractació d'un enginyer extern que supervisarà tots els treballs, expert de gran prestigi vinculat a l'UPC, de qui encara no s'ha facilitat el nom a l'espera de tancar el contracte.
4: El Teatre Gaudí ha presentat aquest migdia la desena d'espectacles que nodreixen els dos primers trimestres de la seva nova temporada, una programació que aborda des de les relacions d'amistat, familiars i amoroses, fins a futurs distòpics tractats des de la comèdia i el musical. Montse Soto.
17: El Teatre Gaudí tenyeix de musical i teatre compromès la seva tercera temporada des de la seva nova direcció a càrrec de la productora Bugambilia Creacions Artístiques. El musical Les Ungles, ambientat en un centre psiquiàtric amb dramatúrgia i direcció de Laura Daza, obre aquesta temporada on destaquen produccions com Lluís i Jordi, de Ben Werthel, dirigit per Sergi Balbel, interpretat per dos tòtems teatrals com Lluís Soler i Jordi Benacolotxa, que es podrà veure al febrer i al març, o l'estrena de Psicòpates, al manual, de The Feliwets, però també el monòleg Me no pausa, interpretat per Montse Galobardes, L'estat de la Unió, una reflexió sobre el món de la parella, de Nick Hornby, dirigit per Edu Perices, o el musical de mitjà format El tio que odiava els musicals, de Marina Esquiafino. La història del tio que odiava els musicals. Gemma Deusedes, codirectora del Teatre Gaudí, es mostra així d'il·lusionada amb el contingut d'aquesta tercera temporada.
18: I estem molt il·lusionades, la veritat, per aquesta tercera temporada, perquè creiem que portem espectacles que respecten molt la nostra línia com a sala. Estem molt contentes també de les produccions pròpies que projectem. Creiem que portem una temporada molt potent. Els musicals.
4: I I, per cert, el cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincrotró, Alba Caterina Viscari, rebran aquesta tarda la medalla d'or de la Generalitat. És la màxima distinció que concedeix el govern català i que entregarà el president de la Generalitat, Salvador Illa. El cuiner de l'Hospitalet rep aquest reconeixement per la seva contribució a la renovació del llenguatge de la gastronomia contemporània, la qual asseguren ha situat la cuina catalana com a referent mundial. De la seva banda, la doctora en física ho fa per haver ajudat amb el seu lideratge científic, diuen, a consolidar l'accelerador de partícules Alba com una infraestructura internacional de referència. I avui acabem amb els pets. Sí.

La formació de Constantí amb 40 anys d'història és una de les guardonades aquesta nit dels Premis Altaveu que es lliuren a l'Ateneu Sant Boià. Arnau Biols, Remei de Calafresca, Perifèria, A Contra Blues, Great Canyon Records i el Festival LEM són altres dels premiats d'aquests guardons musicals que donen el tret de sortida al Festival Altaveu, un certamen pel que passaran bandes com Los Sirex, Dan Peralbo, Señor Chinarro o Jordi Ganchitos. Un darrer raig d'aquest somme que m'escalfa les galtes. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-baixa.cat. Passi molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.

0: medidas de seguridad, pero ya vemos que las medidas de seguridad van despacio porque ha habido más después del Louvre. En julio robaron en un museo arqueológico, en otro de joyas. Francia tiene más de 1 millar de museos oficiales, museos de Francia, es la denominación, y eso es una bendición y es también un martirio, porque muchos son antiguos, vitrinas de madera, con mucho encanto, pero con pocas medidas de seguridad y el parche llega lento.
1: Antonio Delgado, París, gracias.
0: Un abrazo.
1: Oye, con la vuelta a la rutina, Elena, continúan los fallos de los premios nacionales que otorga el Ministerio de Cultura.
2: Hoy hemos conocido el de Literatura Dramática, que es para el dramaturgo catalán Joan Yago, por su obra La Brama del Cérvol, una experiencia única en un marco incomparable. Dice el jurado que se trata de un texto arriesgado y deliberadamente delirante. Nacido en Barcelona en 1987, estudió dirección y dramaturgia en el Instituto del Teatro de Barcelona y fundó la compañía de teatro independiente La Calórica. Se ha contado a Radio Nacional cómo ha recibido la noticia.
3: Y estaba sentado en un banco en el Raval, en el centro de Barcelona, y de golpe he visto que me llamaba un número muy largo, pues era el Ministerio de Cultura, diciendo que había ganado el premio. La verdad, me he quedado entre feliz y muerto de miedo y temblando, y así llevo todo el día, sin parar la rutina del día que tengo de ensayo, reuniones, etcétera, pero temblando todo el tiempo y muy emocionado.
2: Tú imagínate que en la vorágine de tu día a día te llama el Ministerio de Cultura y te dice, oye, ¿que eres premio nacional?
1: Pues no me lo imagino, no creo que me pase, pero fíjate, me ha empezado a sonar el teléfono. Aquí en el estudio vibraba, no sé, un teléfono de Salamanca.
2: Oye,
1: si alguien de Salamanca me está llamando, lo
2: ¿para
1: siento,
2: un premio?
1: No puedo, si es un premio en Salamanca, ahora mismo no puedo atender. Elena Burgos, gracias.
2: Hasta luego.
1: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Jornada de vaga a les escoles en un inici de curs convuls, tant al sector docent com polític. Tot en una jornada també marcada per la previsió de fortes pluges demà al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i l'Alt i Baix Penedès. S'han suspès les classes i les activitats sanitàries no urgents. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I comencem precisament per la previsió del temps a cara demà des de l'AEMET. Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya, canvi important de temps amb el pas d'un front. Cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes localment molt fortes. S'espera també calamar-se i fortes ventades superant els 70 km per hora. Molta atenció al Pirineu de Girona i també a litorals i prelitorals de Barcelona i de Tarragona. Allà perill important i precipitacions que superaran els 40 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarten pluges amb intensitat torrencial acumulant 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Baixaran notablement les temperatures, màximes de 27 graus a Girona, 29 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Ventades molt fortes de tramuntana a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
5: I coneguem com se circula la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, pel que fa a volum de trànsit, ja circulació pràcticament normalitzada, fluida. A la xarxa viària únicament queden alguns trams cortets ara ja de lentitud, alguna aturada a les dues rondes, a la ronda de dalt entre Trinitat i Canyelles, sentit Llobregat, i a la ronda litoral, la zona de Pola Nou, Prim, Estones, Barceloneta, també en sentit Llobregat. De la resta de punts de la xarxa viària, en principi, no hi ha especials dificultats, però sí que l'anem amb compte, ja està plovent a diferents punts del territori, per tant, sobretot, molta prudència en aquests trams afectats, especialment per precipitacions que puguin ser molt intenses. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
5: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Ja ho dèiem en començar, avui més d'un milió i mig d'infants i adolescents han començat el curs escolar en una jornada insòlita de vaga al sector. Laura Hurtado.
8: Segons els sindicats, l'aturada ha tingut un seguiment del 30%, mentre que el govern rebaixa la xifra a un 12,7%. Les concentracions s'han fet de manera descentralitzada arreu del territori, amb protestes a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, entre altres, on els manifestants han tallat carreteres i accessos.
9: Tenim unes aules que estan cremant, que estan a 30 i pico de graus, tenim unes ràtios altíssimes, tenim tot un alumnat amb una diversitat que està desatès.
10: Hem començat l'escola que no està la plantilla acabada i molta gent es pensa que és per vacances, que és per poder tenir millors condicions, que òbviament una part també és per aquí, però el que estem lluitant és per totes les mancances que hi ha.
8: Els sindicats exigeixen reobrir les negociacions per tractar totes aquestes qüestions.
5: Mentrestant, Catalunya superaria les proves PISA 2025, les mitjanes de l'OCDE, la Unió Europea i Espanya. Tot i això, un error en la mostra fa que les dades no es puguin comparar amb altres territoris o edicions de l'informe. Anna Pujol.
11: Catalunya milloraria en 25 punts la competència científica, en 11 la comprensió lectora i en 5 les matemàtiques respecte al 2022. Malgrat tot, el 23,2% d'alumnes exclosos de les proves, molt lluny del 5% màxim que estipula l'OCDE, ha fet que aquestes dades no es puguin comparar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha evitat valorar les dades.
12: No són comparables. Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya. Sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les millores, en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu.
11: Catalunya seria, a més, la comunitat amb millor nota en ciència i lectura i la segona en matemàtiques per darrere de Madrid. Els resultats catalans apareixen a l'informe del Ministeri d'Educació amb una advertència sobre l'error i separats de la resta de comunitats autònomes.
5: I en aquest context el govern, ja ho han sentit, tanca files i fa una reflexió a anys vista i cita els sindicats docents d'aquí a dues setmanes. Helena García.
13: Educació evita parlar de PISA i amb el conflicte encallat amb els docents, la consellera Niubó anuncia que obre un debat per repensar el sistema educatiu a 10 anys vista, més enllà dels sindicats.
12: Com a sistema, per tant, no podem estar satisfets d'aquests resultats i és un motiu més per obrir i per abordar aquest debat.
13: Niubó no dimitirà i, tot i admetre mancances al sistema, illa la blinda. Paneque.
14: Compta amb la total confiança del president de la Generalitat.
13: En el punt de mira de l'oposició, que veu greu desconèixer l'estat de l'educació per l'error a les proves PISA, cada moment s'ha endut al cap de la dos del departament. Puigdemont veu la crisi a la i els partits pressionen Illa perquè comparegui al Parlament. Junts, Esquerra, PP, Comuns i CUP. Turull, Capella, Roldán, Albiach i Castillejo.
15: La consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
16: Les responsabilitats s'han d'assumir. I estarem molt atents a les explicacions del president Illa.
17: El que ha de fer el govern és ser capaç de generar un pacte nacional de país.
18: El gobierno de Salvador Illa és incapaz de gestionar absolutamente nada.
19: La consellera Niubó ha de dimitir, no per les proves PISA només.
13: Niubó preveu convocar els sindicats per la vaga en 12 dies, el 21 de setembre, dos abans que Illa s'expliqui al Parlament. És previst el 23, amb l'expedient obert al govern pel fiasco de PISA encara en l'aire.
5: Davant la previsió de fortes pluges per demà, el govern ha acordat restringir la mobilitat i suspendre les classes a 5 comarques, que són el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. Mireia Moreno.
20: Sí, són mesures preventives i excepcionals per a aquestes 5 comarques que demà estaran en un grau 5 sobre 6 per intensitat de pluja. Unes mesures que ja s'han traslladat a la població d'aquestes zones a través d'un missatge a ESALER que s'ha enviat aquesta mateixa tarda. Una decisió després de la reunió del comitè tècnic del Pla Inuncat per avaluar la situació. L'episodi s'allargarà des de les 7 del matí fins les 5 de la tarda de dimecres. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
21: Serà aproximadament un fenomen que durarà, oscil·larà entre les 7 del matí de demà i aproximadament es podria allargar fins les 5 de la tarda.
20: També es reitera el missatge de prudència a la ciutadania arreu del territori. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
22: Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
20: També hi haurà avisos per vent a l'Alt Empordà.
5: Més notícies. Els representants legals dels afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona es reuniran dimarts que ve amb la Generalitat per negociar les indemnitzacions. Els advocats preparen ja una reclamació per danys. Maite Boada.
23: Ara per ara, els usuaris de 18 pisos i locals dels 97 afectats continuen sense poder tornar i no podran fer fins al febrer o març del 2027 per danys estructurals detectats en un dels edificis, el del carrer Rubinstein 2. Carmen Pérez Pozo és la consellera delegada del bufet.
24: Cada vez hay más angustia porque no se sabe la hora de volver, ni por qué ha pasado, ni cómo se van a solucionar los temas. Entonces, cuanto antes empecemos a negociar, a hablar del tema mejor.
23: Mentrestant, informa l'especialista en defensa patrimonial, advocats i administració ultimen el contracte de l'enginyer extern que ha de supervisar les obres. El seu nom no ha transcendit encara, però es tracta d'un especialista vinculat a l'UPC.
5: I un darrer punt abans als esports, una explosió en una joieria de Cerdanyola del Vallès deixa de moment un balanç a dues persones ferides en estat greu. Una estava a la joieria i l'altra al pis superior. Els bombers han evacuat l'edifici l'edifici on s'ha produït l'explosió i els dos edificis adjacents treballen per descartar la presència de més víctimes. I en esports ja tenim en marxa una nova edició de la Champions, tot i que el Barça comença demà la competició. Josep Capel, bona tarda.
0: Bona tarda. Reben el Feyenoord neerlandès al Camp Nou sense el sancionat Eric i amb molta ambició en guany per guanyar el títol. Lamine Yamal.
1: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Encara en clau blaugrana, el propi Lamine, Cubarsí i Rodri, a més de Ferran i el català del Madrid Cucurella, estan entre els 30 nominats en categoria masculina. La pilota d'or repeteixen Lamine i Cubarsí. Com a millors joves, Joan Garcia i el català de l'Arsenal, David Raya, com a millors porters, i en categoria femenina estan nominades Katakoi, Hansen, Pajor, Patri, Pina i Bruts. A més d'Alexia i Mapi com a millors jugadores, repeteix Cata com a millor portera, Vicky López i Clara Serra Jordi com a millors joves, Pere Romeu com a millor entrenador i el Barça com a millor equip. I en vol el Barça anunciar la renovació del tècnic Antonio Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
5: I avui acabem amb la música dels Pets. Tinc ganes.